0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, repassam les notícies de les Illes Balears en aquest divendres luctuós per les, de moment, 11 víctimes mortals i 19 desapareguts en l'incendi a Los Gallardos, Almeria. Així sonaven les campanes del rellotge de cort a les 12 del migdia. Durant el minut de silenci que s'ha guardat a Palma, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha traslladat el condol a les famílies.
2: Donem tot el suport, tot el recolzament a les familiars, a les persones que estan sofrint i també d'una forma molt especial el suport a totes les forces d'emergència que estan treballant intensament. No?
1: El Batlle de Palma ha oferit als bombers municipals per si han de desplaçar-se a l'incendi d'Almeria. La intensa calor continua avui a les Illes per quart dia consecutiu, sobretot a Mallorca, que segueix en avís taronja. Ja hem arribat als 38 graus. El govern recorda que estem en risc extrem d'incendis i que està prohibit fer foc al camp i àrees recreatives i cal autorització per les cremes en terreny agrícola. Toni Costa és portaveu del govern.
3: Aquesta situació implica un risc molt elevat. Qualsevol negligència o imprudència pot desencadenar un incendi.
1: La calor extrema és també un perill per a la salut, sobretot per a la gent gran, i preocupa també l'empitjorament de la salut mental durant els mesos d'estiu. Augmenten les consultes psiquiàtriques greus, els ingressos i les conductes autolesives. Joan Carles Marc és expert en salut pública.
4: Com que ens dificulta la regulació emocional que tenim, hi ha un increment de conflictes interpersonals, no? Un increment de conductes agressives, això els augmenta la possibilitat de tenir crisis psiquiàtriques.
1: I quan queda poc més d'un mes perquè es produeixi l'eclipsi solar del 12 d'agost, les empreses turístiques de les zones on es podrà veure millor es freguen les mans amb els beneficis extra que això els reportarà. És el cas també de les empreses dedicades al charter nàutic. Les reserves per llogar un vaixell dia 12 d'agost estan ja completes i l'alta demanda ha impulsat el preu a l'alça, més d'un 30%. Hi haurà moltes embarcacions a la mar, des de la patronal demanen prudència i seny i llogar les barques amb patró inclòs. Pedro Gil és president de l'Associació Balear de empresas de charter náutico.
5: Siempre que se pueda, que salga con un patrón profesional. ¿Para qué? Para prevenir. Básicamente, no es un día normal, va a haber muchas embarcaciones y no todas las embarcaciones tienen el mismo respeto ante otras embarcaciones.
1: Vos contarem també que 1.400 estudiants de la Universitat de les Illes Balears es graduaren aquest dijous en una única cerimònia. Va ser per primera vegada a l'estadi de Son Moix, davant unes 10.000 persones, entre familiars i amics dels estudiants que s'han graduat.
6: Un dia de graduació molt emocionant, ens fa moltes ganes i, bueno, aquí estem.
7: És bé inoblidable, no? Al final som aquí en el camp de Son Moix, per tant, és superguai. Ningú ha tingut aquesta experiència abans. Sí que es superguay.
8: Con ganas sobre todo, ya cerrar una etapa y comenzar una nueva en el mundo laboral.
9: La veritat que és un recinte que mai havíem pogut tenir l'oportunitat d'estar aquí a baix i la veritat que impressiona molt perquè veure aquesta quantitat de gent que hi ha.
1: I en els esports, el Mallorca ja ha fet oficial el fitxatge d'Abubaka Sumajoro per reforçar la defensa. Té 21 anys i arriba cedit de l'Hamburg fins a final de temporada. Du 7 mesos sense jugar ni un minut.
10: Très content de cette opportunité, je compte donner le meilleur de moi-même et j'ai hâte de commencer.
1: En declaracions als mitjans del club, Sumajoro ha dit que està molt content amb l'oportunitat i que vol ajudar l'equip a pujar a la primera divisió. En el temps de cultura parlarem amb el director eivissenc David Marqués, que avui estrena nova pel·lícula Haciendo Amigos amb Antonio Resines i King Gutiérrez. I abans d'acabar, fem una ullada, ja ho hem dit, preocupa la intensa calor a les Illes Balears per quart dia consecutiu. Sembla que a partir de demà, això sí, tindrem una petita treva. Anem a comprovar-ho connectant amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Continuem avui xerrant de calor a les Illes Balears perquè les temperatures diurnes se mantenen amb poques variacions en general, excepte a la illa d'Eivissa, on baixen lleugerament. Avui màximes de 36 graus a Palma, 35 a Mahó, 32 a Eivissa i 30 a Formentera. L'EMET manté avui activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja perill important a Mallorca. Demà dissabte les temperatures diurnes baixaran, sobretot al nord de cada illa, i arribarem a màximes de 36 graus a Palma, 33 a Eivissa, 32 a Mahó i 30 a Formentera. Per cert, aquesta propera nit serà una nit tropical o tòrrida amb mínimes que no baixaran dels 20 a 26 graus. És una informació d'EMET.
1: Ja ho heu escoltat, serà una nit complicada per dormir. De moment, ja hem arribat als 39 graus a Llumació. Gràcies, ampliarem totes aquestes notícies a partir de les 2:10.

0: Moltíssima calor a les Illes Balears, especialment a Mallorca. Anem a veure com evolucionaran les pròximes hores. Connectam amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Continuam avui xerrant de calor a les Illes Balears perquè les temperatures diurnes se mantenen amb poques variacions en general, excepte a la illa d'Eivissa, on baixen lleugerament. Avui màximes de 36 graus a Palma, 35 a Mahó, 32 a Eivissa i 30 a Formentera. L'EMET manté avui activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja perill important a Mallorca. Demà dissabte les temperatures diurnes baixaran, sobretot al nord de cada illa, i arribarem a màximes de 36 graus a Palma, 33 a Eivissa, 32 a Mahó i 30 a Formentera. Per cert, aquesta propera nit serà una nit tropical o tòrrida, amb mínimes que no baixaran dels 20 a 26 graus. És una informació d'EMET.
0: Així sonaven les campanes de cor després del minut de silenci que s'ha fet per les víctimes de l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ja ha deixat fins ara 12 morts i 23 desapareguts. La majoria de les víctimes mortals intentaven fugir del foc per camins alternatius quan van quedar atrapats en els seus vehicles. A l'acte hi han assistit múltiples autoritats, entre ells el delegat del govern, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui ha enviat el suport a les famílies, i el batlle de Palma, Jaime Martínez, que ha oferit als bombers de Palma per si necessiten reforços.
2: I si valorar si necessiten qualque tipus d'ajuda també des de Palma, pues, sempre els nostres bombers estan a disposició també de poder ajudar en aquelles bandes que ho necessitin.
3: Donem tot el suport, tot el recolzament a les familiars, a les persones que estan sofrint i també d'una forma molt especial el suport a totes les forces d'emergència que estan treballant intensament, no?
0: El risc d'incendi és extrem també a les illes. Totes estan novament en avís per calor. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha fet avui una crida a la responsabilitat i a extremar les precaucions. Estem en avís foc 4, el més elevat.
4: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears. I es necessita una autorització per fer cremes dins terrenys agrícoles. Aquesta situació implica un risc molt elevat. Qualsevol negligència o imprudència pot desencadenar un incendi.
0: La calor continua extrema a totes les illes, especialment a Mallorca, que segueix en avís taronja. Duim 3 dies seguits superant els 40 graus i ja s'han superat avui els 39 a Santa Maria i a Llucmajor, tot després d'un vespre que ha estat mal de passar per la calor, a Banyalbufar, a Capdepera, a mitjanit encara feien 28 graus. Temperatures extremes que conviure amb elles té també conseqüències molt greus per a la salut. La calor pot ser mortal per a les persones majors i empitjorar també malalties de salut mental o potenciar conductes autolesives.
5: El metge divulgador Joan Carles Mar considera el canvi climàtic i l'augment constant de les temperatures un problema de salut pública.
6: És un problema molt important de salut pública. No s'ha de pensar en la qüestió de la calor com un increment de temperatura que mos molesta i que mos genera malestar general ni tal. És un problema de salut pública perquè mor molta de gent degut a la calor. I mor molta de gent la gent que té manco recursos.
5: En el que duim encara no s'ha registrat a les Balears cap mort atribuïble a la calor. L'any passat van ser 4. La gent més gran és la més vulnerable davant les altes temperatures, però preocupa l'empitjorament de la salut mental durant els mesos d'estiu. Aumenta les consultes psiquiàtriques greus, els ingressos i les conductes autolesives.
6: Com que ens dificulta la regulació emocional que tenim, hi ha un increment de conflictes interpersonals, no? Un increment de conductes agressives, i això a persones que tenen una base d'una malaltia psiquiàtrica o que prenen psicofàrmacs, això els augmenta la possibilitat de tenir crisis psiquiàtriques.
0: I quan queda poc més d'un mes perquè es produeixi l'eclipsi solar total, les empreses turístiques de les zones on es podrà veure millor es freguen les mans amb els beneficis extra que això els reportarà. És el cas també de les empreses dedicades al charter nàutic. Les reserves per llogar un vaixell dia 12 d'agost estan ja completes i l'alta demanda impulsa la pujada dels preus per damunt del 30%. Xavi, ara, bon dia.
7: Bon dia. Els professionals del sector nàutic demanen a les persones que vulguin contemplar l'eclipsi des de la mà prudència i seny. De fet, segons l'Associació d'Empreses de Charter de les Balears, la majoria d'entitats aposten principalment per llogar les barques amb patró inclòs per tal de garantir un trànsit marítim fluid i ordenat. El seu president és Pedro Gil.